Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que donen per mi.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major i ho fa amb un dilluns carregat d'activitats. Aquest matí podrem gaudir de l'espai familiar a la plaça Pere IV, on també tindrem el conte de la nena, dels pardals i tallers de ciència. Al pati de l'Ensem Clavé hi haurà simuladors de ral·lis i a la plaça de Joan Abat una gincama de tenis taula. El cim Molí d'en Rata obrirà les portes de l'exposició Obert per Vacances i a les 12 gaudirem del Ball de Bastons. A les 4 de la tarda també tindrem la gincama de l'Estel. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consulta els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
3: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major i ho fa amb un dilluns carregat d'activitats. Aquest matí podrem gaudir de l'espai familiar a la plaça Pere IV, on també tindrem el conte de la nena, dels pardals i tallers de ciència. Al pati de l'Ensem Claver hi haurà simuladors de ral·lis i a la plaça de Joan Abat una gincama de tenis taula. El cim Molí d'en Rata obrirà les portes de l'exposició Obert per Vacances i a les 12 gaudirem del Ball de Bastons. A les 4 de la tarda també tindrem la gincama de l'Estel. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consulta els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.

viento. Mire donde mire, ya no está. Solo paro para

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major i ho fa amb un dilluns carregat d'activitats. Aquest matí podrem gaudir de l'espai familiar a la plaça Pere IV, on també tindrem el conte de la nena, dels pardals i tallers de ciència. Al pati de l'Ensem Clavé hi haurà simuladors de ral·lis i a la plaça de Joan Abad una gincama de tenis taula. El cim Molí d'en Rata obrirà les portes a l'exposició Obert per Vacances i a les 12 gaudirem del Ball de Bastons. A les 4 de la tarda també tindrem la gincama de l'Estel. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consulta els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major i ho fa amb un dilluns carregat d'activitats. Aquest matí podrem gaudir de l'espai familiar a la plaça Pere.

0: Quart, on també tindrem el conte de la nena, dels pardals i tallers de ciència. Al pati de l'Ensem Claver hi haurà simuladors de ral·lis i a la plaça de Joan Abad una gincama de tenis taula. El cim Molí d'en Rata obrirà les portes a l'exposició Obert per Vacances i a les 12 gaudirem del Ball de Bastons. A les 4 de la tarda també tindrem la gincama de l'Estel. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els fullets físics. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o bé a les xarxes socials d'Info Ripollet. Bona festa major a tots i totes.
1: Ripollet Ràdio.

0: destrucción.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major. Aquesta tarda posem punt i final a la nostra festa amb activitats com el taller de maquillatge a la plaça Pere IV, el circuit Extrem Reis al Camp de l'Industrial, sardanes a la Rambla de Sant Jordi, concert familiar al pati del Centre Cultural o Bike Country a la Rambla de Sant Esteve. Al vespre, cap a les 8, tindrem la cantada de veneres i el confeti de veterans. El punt final de la Festa Major arribarà a les 10 amb el castell de focs artificials al Parc del Pinatons, seguit del popular ball de confeti a l'Espai Brollador, amb les actuacions de los 80 principales, DJ Bulma Beat i DJ Natura Business to Business Charlie B, que posaran el Farmall d'Or a 4 dies intensos de celebració. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els butllets físics. Això és tot de moment. Moltes gràcies a tots per seguir la Festa Major a través de Ripollet Ràdio i Info Ripollet. Bona cloenda de Festa Major.
1: Ripollet Ràdio.
3: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: Quina calor. Refresca't amb Ripollet Ràdio.
1: You know, I was...
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major. Aquesta tarda posem punt i final a la nostra festa amb activitats com el taller de maquillatge a la plaça Pere IV, el circuit Extrem Reis al Camp de l'Industrial, sardanes a la Rambla de Sant Jordi, concert familiar al pati del Centre Cultural o Bike Country a la Rambla de Sant Esteve. Al vespre, cap a les 8, tindrem la cantada de veneres i el confeti de veterans. El punt final de la Festa Major arribarà a les 10 amb el castell de focs artificials al Parc del Pinatons, seguit del popular ball de confeti a l'Espai Brollador, amb les actuacions de los 80 principales, DJ Bulma Beat i Diginatura Business to Business Charlie B, que posaran el Farmai d'Or a 4 dies intensos de celebració. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els butllets físics. Això és tot de moment. Moltes gràcies a tots per seguir la Festa Major a través de Ripollet Ràdio i Info Ripollet. Bona cloenda de Festa Major.
2: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ripollet s'acomiada avui de la Festa Major. Aquesta tarda posem punt i final a la nostra festa amb activitats com el taller de maquillatge a la plaça Pere IV, el circuit Extrem Reis al Camp de l'Industrial, sardanes a la Rambla de Sant Jordi, concert familiar al Pati del Centre Cultural o Ball Country a la Rambla de Sant Esteve. Al vespre, cap a les 8, tindrem la cantada de veneres i el confeti de veterans. El punt final de la Festa Major arribarà a les 10 amb el castell de focs artificials al Parc del Pinatons, seguit del popular ball de confeti a l'Espai Brollador, amb les actuacions de los 80 principales, DJ Bulma Beat i Diginatura Business to Business Charlie B, que posaran el Farmai d'Or a 4 dies intensos de celebració. Recordeu que podeu consultar tot el programa de la Festa Major a la web municipal ripollet.cat o bé consultar els butllets físics. Això és tot de moment. Moltes gràcies a tots per seguir la Festa Major a través de Ripollet Ràdio i Info Ripollet. Bona cluenda de Festa Major.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio, també a l'estiu.

0: clàssics contemporanis.
1: El 91.3.
2: La música parla a Clàssics Contemporanis.

desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som forts.